0: arriben més èxits a la teva ràdio, als 40.
1: Oye, la vida te hace mucho tiempo y...
2: Con su amiga en una calle de Madrid.
1: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.

Els 40. Els 40. Tots els èxits. Encara en dius Twitter o ja dius X. O ja dius X. Tant se val com ho diguis, però segueix-nos. Els 40.

0: Bon dia, són les 10.
1: Cada matí, tu pares l'alarma.
2: Nosaltres
1: posem els èxits. Anda ya Catalunya, amb Víctor de la Torre, als 40.
0: Arrenquem l'últim tram del despertador dels 40, són les trompetes, Bizarrap, Daddy Yankee i aquesta Music Session 0.

0: Per cert, diu que no traurà més música, més àlbums, fins que no trobi marit. Va, fem un cop d'ull al temps. Aquest dia es va ben mogut, eh? Molt de maig i molt de raig, també. Avui dimecres tenim, això sí, una petita treva, eh? Matí amb el que ens hem llevat força tranquil, amb sol i algunes boires a l'interior. En general, sí que és veritat que ja hem notat un ambient fresquet a primera hora, i a la tarda, sí, ruixats, però molt locals. On? Sobretot al Pirineu, al nord-est i cap als ports. A la resta, força calma. Atenció, perquè demà dijous la inestabilitat torna a pujar. Tornaran els xàfecs i les tronades irregulars, però més extensos, eh? Afectant sobretot al sud del país, al prelitoral i a l'interior, i també a les zones de muntanya. I això no s'atura aquí. Divendres i cap de setmana, més moviment i ruixats típics de tarda. Temperatures ben controladetes, eh? Nits fresques i màximes que fregaran els 17-23 graus. Bàsicament, farà falta tenir paraigües a prop, ull al cel, sobretot a les tardes, i gaudir d'aquest temps de primaveral tan canviant. Això sí, ara mateix repassem algunes temperatures. Podem parlar de 16 graus ara mateix a Mataró, 10 a Solsona, en tenim 13 a Figueres i 6 graus ara mateix a Viella.
1: Arriba la cançó en català més important de la setmana. 40. Els 40.

0: Aquí estava Pablo Alborán amb això que es diu No Vaya Ser. Ara mateix un minut per sobre d'un quart d'onze del matí i atenció perquè una de les notícies de les últimes hores és aquesta. Atenció als seguidors de Bad Bunny, sobretot aquells que us vau quedar sense entrada perquè encara no està tot dit, eh? Si vas quedar-te sense el teu tiquet per veure el Debí Tirar-me's Fotos World Tour, ja tens a una nova oportunitat. Live Nation ha anunciat noves entrades pels concerts de Barcelona i de Madrid amb una secció totalment nova anomenada Los Vecinos. De què va això? Doncs d'una grada situada just al darrere de l'escenari. Gairebé com formar part del show, eh? Una experiència diferent, molt propera i amb una visió única del muntatge, des de darrere. Això sí, cal tenir en compte alguns detalls, eh? Serà una entrada general, sense seients, sense avantatges extra i no dona accés a la casita, amb la peculiar i característica del show del Bad Bunny. Les entrades surten a la venda aquest pròxim divendres, 8 de maig a les 9 del matí, i seran limitades amb una visió parcial, eh? També avisen. Els preus encara no s'han confirmat, però podrien començar a partir dels 200 euros més despeses. Recorda, 22 i 23 de maig, Bad Bunny a l'Estadi Olímpic de Barcelona. El compte enrere ja està activat i aquesta vegada potser doncs, sí que tens l'oportunitat de ser present en el show, i mai millor dit, del Bad Bunny, un d'ells.
1: Si vas a la feina, nosaltres t'hi acompanyem. Anda ya Catalunya amb Víctor de la Torre.
0: Molt bé, deixem enrere el Bad Bunny i ens centrem en els artistes de casa amb projecció global, com és el cas de la Rosalia i una de les cançons potser més estimades a les que trobes dins l'àlbum anomenat Lux. És aquesta que fa posar la pell de gallina i que s'anomena Relíquia.

0: Increïble! La Rosalía, amb això que s'anomena Relíquia, una de les grans i poderoses del seu àlbum Lux. Bogeria, bogeria autèntica entre els fans de l'Olivia Rodrigo. La cantant nord-americana acaba d'anunciar una quarta data a Barcelona dins del seu esperadíssim The Unrivaled Tour. Sí, quatre concerts al Palau Sant Jordi. Després d'exaurir entrades en minuts, durant la preventa, l'equip de l'artista ha decidit afegir un nou concert, els que ja tenia programats. Atenció que serà el 6 de maig del 2027, convertint Barcelona en l'única ciutat de l'estat espanyol que rebrà l'Olivia Rodrigo en aquesta gira. Increïble, quatre dates. Apunta-te-les, 1, 2, 5 i 6 de maig del 2027. Quatre nits consecutives que prometen ser històriques. Les entrades es posen a la venda demà dijous a les 12 del migdia a Live Nation Ticketmaster i el Corte Inglés, i recorda que màxim 4 entrades per persona es poden comprar. A l'escenari, Olivia presentarà el seu nou àlbum, repassarà els seus èxits com aquest Driver's License, i estarà acompanyada de Dietz Fitz, com a artista convidada. Així que, catalans, preparem-nos perquè l'Olivia Rodrigo arriba a casa nostra ben forta.
1: Música per llevar-se de bon rotllo. Anda ja, Catalunya, amb Víctor de la Torre, als 40.
0: Atenció, que ara per aquí ens quedem amb el The Joe i aquest End of the Beginning.

0: Aquesta Maraitana amb Superestrella. Escolta'm, avui no parem, de notícies, de festivals, de concerts, de directes. Ja parlem de... els eurodrames. Eurofans, perquè... avui és un dia del que sembla que el conte negre ja ha començat per una de les dates que normalment en el calendari ens fiquen una mica alerta i una mica també nerviosos per veure què succeirà. De fet, és el que vull parlar avui, Aquest any 2026 ja sabem que Radio Televisió Espanyola no participarà en el Festival d'Eurovisió d'aquest 2026, ni representant ni emetent per als seus canals, cap de les gales. Per primera vegada en 70 anys, el festival se celebra sense l'estat espanyol, tot i ser un dels Big Five. El motiu, la decisió que va prendre l'ens públic de plantar-se davant de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió, per la participació d'Israel. Però la gran pregunta és, es podrà votar? Es podrà votar? Doncs sí, ja dic jo que sí, Encara que no hi hagi cap representant a l'escenari de Viena, els espectadors de l'estat espanyol sí que podran votar. Es podrà fer de manera telemàtica a través del sistema Rest of the World des de la web oficial d'Eurovisió. I veure el festival? Doncs també, també el podràs veure, tot i que cap canal públic ho retransmeti al nostre territori. Eurovisió 2026 es podrà seguir en directe pel canal oficial de YouTube. Pren nota, les semifinals seran el 12 i el 13 de maig, la pròxima setmana, i la gran final serà el dissabte 16 des de Viena. Sense bandera, però amb vot. Així serà Eurovisió 2026. Per tant, si ets eurofan i no t'ho vols perdre, que com a mínim saps que tens una oportunitat i no et caldrà viatjar a un altre país de la Unió Europea on hi hagi representació.
1: Desperta! Desperta! Amb Anda ja Catalunya i el Víctor de la Torre.
0: Escolta'm, anem fins als Estats Units ara mateix, deixem Eurovisió enrere i ens quedem amb aquest gran artista. Alex Warren, és la més nova, es diu Fever Dreams.

0: En volies més? Doncs ja tens a la venda més entrades per la festa dels 150 anys d'Estrella Damm. I ara, sense collarins. Oques Grasses, Love of Lesbian, Musca, Els Catarres, Ginestar, Detallets, 31 Fam, Maria Jaume, t'esperen el 16 de maig al Parc del Fòrum. Més informació a estrelladamm.com/lafesta150.
1: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
2: valorado
1: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
3: Y otra.
2: Valorado.
1: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.

0: Nova. Transforma casa teva. Fácil Móvil. Fet per viure'l.
1: En McDonald's siempre hemos apostado por las sonrisas, las comidas en familia, las risas entre amigos. Por eso nos enorgullece saber que cuando se trata de hamburguesas, Tarrasa y Sabadell, por una vez, se ponen de acuerdo. McDonald's. Encuentra tu McDonald's del Vallès y seas de donde seas, ven con quien quieras.
2: A Encat Group tenim els millors materials de construcció, decoració, reforma, disseny de la llar i jardineria.
3: I també totes les eines i ferreteria.
2: Assessorament personalitzat, materials sostenibles, assequibles i els preus més competitius.
3: Si ets professional, troba el més proper a mcat.cat.
4: Els 40.cat.

0: És el so tropical que ens acosta d'aquesta cançó conjunta que han fet Romeo Santos i Prince Royce, aprofitant la avinentesa de que els dos marxen plegats de gira. Una gira que s'anomena Mejor Tarde Que Nunca, Tour 2026, i que, evidentment, passa per Barcelona. Ho farà l'11 de juliol a l'estadi de l'Espanyol, al RCD Stadium. Però jo t'aviso que les entrades estan exaurides perquè van volar molt ràpidament, molt ràpidament. Va ser una autèntica passada. Molt bé, així és com ens acostem al punt de les 11 del matí. Anem tancant aquest últim tram, el despertador dels 40, l'Andallà, per tota Catalunya i Andorra. De fet, de seguida per aquí arriben més èxits amb l'Adrià Soler i nosaltres hi tornarem a partir de demà a les 6 del matí amb el Dani Moreno, el Gallo i també amb la Cristina Bosca. I a l'últim tram doncs estarem plegats, tu i jo.
1: Bona música.
2: Bona música.
1: Bon rotllo. Bon dia. Andallà, Catalunya, amb Víctor de la Torre, als 40.
0: Vinga, va, que demà farem un cafetó plegats. Ara marxem amb alegria, amb energia i amb la Lady Gaga. Que bàsicament és el mateix. Això s'anomena Abracadabra. Demà més. Fins aleshores. Sigueu dolents, però només una mica, ok? Bon dia.

0: pensar-ho.
1: Aquí està ell, liderant la llista dels 40, amb una de les nostres cançons favorites, aquest Por un pendejo no se llora, que quedi clar, aquesta bachata contemporània que lidera les llistes més importants del nostre país. Evidentment, Adel 40, amb el Coca-Cola, aquesta setmana està com el capità de la llista. Què tal, com esteu? Aquesta hora, 11 i 3 minuts, som els 40, tots els èxits preparats, entre d'altres, per exemple, amb el Nil Moliner, que està a dies de publicar el seu treball, o també escoltarem aquest últim homenatge que ha fet els de La Fúmiga.
2: Els 40. Adrià Soler.
1: Tot passa per aquí.

Mediterrània, una de les cançons úniques per celebrar una mica el seu comiat, i ho fa també en honor a tots els que som nosaltres, que som gent de la Mediterrània. Aquesta hora 11:17 d'aquest matí de dimecres, al teu costat. Sí, és dimecres.

Bueno, i aquests dies, a 11:35 del matí, aquests dies, per exemple, la plataforma de Spotify compleix 20 anys i hi ha una dona que domina aquesta llista. Ha publicat rànquing de les cançons i els artistes més escoltats. I, evidentment, la que arriba ara és la més escoltada a tot el món. Els 40! I segur que també està al teu rànquing de favorites. Ella és Taylor Swift, amb això que s'anomena Opa Lai.

els40.cat. Connecta amb els 40. Arriben més èxits a la teva ràdio. Els

0: Aquí estaven Anna Mena i Emilia, una col·lau d'aquelles que ens va encantar. Això que es deia Caritat Triste, una d'aquelles que també punxem a les nostres festes i funciona molt bé. En un moment arribarem al migdia, en aquest dimecres, que quedi clar, que abans no tenia gaire clar a quin dia de la setmana estàvem, però sí, és dimecres i tenim tot un matí per disfrutar junts. I per disfrutar hi ha un lloc a Catalunya que us encanta. Ja ho sabeu que a vegades, a veure, les coses com són, que la família es posi d'acord per anar de vacances no sempre és fàcil. Alguns, per exemple, segurament voldreu adrenalina. Altres, relaxa el sol. O també, per exemple, alguns, una mica d'espectacle, que també va bé. Però, per sort, hi ha un lloc on tots ens posem d'acord. PortAventura World, atraccions, diversió per tothom i espectacles increïbles. Prepara't per una experiència inoblidable. I si truques ara a la ràdio, jo et regalo dos entrades per anar a PortAventura World. 933-44-1413. 933-44-1413. És el telèfon directe de la ràdio per emportar-te dues entrades per anar a PortAventura World quan tu vulguis.
1: En los 40 suenan muchos temazos y también mucho tiri-tiri-tiri de Línea Directa.
2: Porque el nuevo seguro de hogar de Línea Directa está muy, muy bien y pone tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio y fácil porque te quedas satisfecho. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: Oye, ¿sabes que si traes tus ingresos mensuales y Bizuma ING te llevas 400 euros?
4: ¿400 euros?
3: Sí, te vienes a ING antes del 31 de mayo, te abres la cuenta.
4: ¿400 eurazos?
3: Que sí, el otro día se hizo de ING mi
4: 400 euros, wow.
3: Sí, consulta condiciones en ing.es.
0: I Pablo Alborán és el nou protagonista de Los 40 Básico amb El Campo, el 18 de maig al Teatro Slava de Madrid. I per cert, entra a l'Instagram del Campo i participa per formar part del Club El Campo. Pots aconseguir invitacions. Los 40 Básico, amb Pablo Alborán, presentat en exclusiva per El Campo.
5: Solo el 7 de mayo en Carrefour. Sigue la fiesta con el 15% de descuento en alimentación en un cupón que te renta un montón.
6: Aquí escuchamos a la princesa Sherezade de Las Mil y Una Noches.
7: Te voy a contar una historia.
6: Y aquí escuchamos a Sara.
8: 120.000 euros. Déjate de historias. Que hoy Sara sale.
6: Que acaba de ganar el nuevo rasca de Las Mil y Una Noches de la 11. ¡Let's go! Llega el nuevo rasca Las Mil y Una Noches de la 11, con premios de hasta 120.000 euros al instante. Rasca y vive mil y una historias. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
9: Doncs estava plovent i pam, un senglar que creua. Ostres. Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre.
10: Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
11: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de regal que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
12: Barcelona, 93.9.
13: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.

0: No hi ha millor cançó per descriure una mica com està el planeta, eh? A vegades sembla que tot esclati, per minuts sembla que tot s'acabi, però sempre hi ha algun moment per retrobar una mica la pau i la felicitat. Com a mínim, la música és el que ens dona això, eh? Moments per relaxar-nos. Aquesta hora, 12 en 4 minuts. Aquí estava Joe amb el seu End of Beginning. Estem preparats amb tots els èxits. D'una cançó de sèrie de televisió com era de Stranger Things, aquesta cançó que va marcar també una època amb el Manuel Turizo. És el moment del merengue.
1: Salud, muchacho. Por esa mujer.

0: Festes d'estiu a festes també de primavera, per què no dir-ho? És la Maria Jaume, des del Sant Domingo Forever, el treball de... que fa un homenatge a les festes del seu poble, presentant aquest Els teus besos. Sonen aquí els 40, on neixen tots els èxits. I ara mateix, un quart d'una, preparats per rebre a un artista que ja té 4 dates confirmades a Barcelona en concert. Estic parlant d'Olivia Rodrigo, que ha tornat.
1: El som és nou.
2: Els 40.
0: El 2027 estarà de gira al Palau Sant Jordi de Barcelona. Estarà el dia 1 i 2 i també, atenció, el 5 i el 6 de maig. Increïble, 4 dies, Olivia Rodrigo a Barcelona.

0: Hi ha cançons que són festives i que comencen a connectar amb aquelles ganes de, sobretot, de bona temperatura, de bon clima. Encara que hi ha dies i setmanes, com per exemple aquesta, que pinten bastant bastos, sobretot el cap de setmana, eh? Que està el cel ben ennuvolat.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Als 40.
0: Encara que aquest dimecres sembli que hi hagi una petita pausa meteorològica a algunes poblacions, eh? Al nord-est de Catalunya la cosa estarà complicada. De moment, aquí a la ràdio, hi posem Tame Impala, que és una d'aquelles bandes que porta molts anys fent música i ara s'ha colat entre les històries més reconegudes a tot el planeta. Ho fa acompanyat per la veu de Jennie, una de les components de les Blackpink, un grup de K-pop que també ho està petant moltíssim. Aquí arriba això que s'anomena Dràcula. És novetat aquests dies als 40.

0: en volies més, doncs ja tens a la venda més entrades per la festa dels 150 anys d'Estrella Damm i ara sense collarins per veure, atenció, cartell increïble. Oques Grasses, Love of Lesbian, Mushka, Els Catarres, Ginestà, The Dalles, 31 Fam i Maria Jaume. Això passarà el 16 de maig al Parc del Fòrum, la festa dels 150 anys d'Estrella Damm. Tota la info la trobes a estrelladamm.com/lafesta150.
1: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
2: valorado
1: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
3: Y otra.
2: Valorado.
1: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en LíneaDirecta.com.

0: desde el Eco de los 40 te contamos acciones reales para que tú puedas cuidar de la Casa de la Música, nuestro planeta. Entra en elecodelos40.com y descubre más. Te unes el Eco de los 40.
1: A Caprabo a casa estem de celebració. El nostre supermercat online fa 25 anys que et porta la compra a casa. Gaudeix de l'enviament gratuït a partir de 110 euros. Obert les 24 hores. Prova'ns ara i emporta't fins a 35 euros de regal en 3 cupons per a les 3 primeres compres online a Caprabo a casa. Vols estalviar amb mi? Consulta les condicions a capravoacasa.com.
2: Barcelona, 93.9.
3: David, ¿dónde andas?
4: ¿Qué dice? ¿Cómo está el tío? Pues me pillas en casa.
3: ¿Qué casa? ¿Tú estás en el bar?
4: Pues eso, como en casa. Vente, anda.
3: Pídeme un colacao, que ya estoy ahí.
4: ¡Antonio!
5: Marchando, otro colacao.
4: Eres el mejor.
6: Colacao, tan único como Estopa.
4: Tan único como tú.
7: ¡It's Barcelona!
8: ¡C'est la fête!
9: ¡Ay, wie schön man hier lebt! Barcelona ist wunderschön.
8: ¡Fait trop beau!
10: Quan va ser l'última vegada que vas passejar per les Rambles? O que vas trobar lloc en una terrassa? En una ciutat que tothom vol visitar, a Cabify volem posar-nos del costat dels veïns i fer que moure't per la ciutat sigui més fàcil. Guarda casa o treball a l'app i viatja a un preu més baix amb la nostra categoria especial per Barcelona. Cabify, compromesos amb Barcelona, compromesos amb tu.
11: ¿Cuánto tardas en reaccionar a una tos de tu hija? ¿Y en ignorar tus propios síntomas? Priorizarte es tan importante como priorizar a los tuyos. Contrata tu seguro de salud de AXA en nuestras oficinas de Barcelona o en axa.es con hasta un 20% de descuento. Antes de todo, tu salud. Consulta condiciones en axa.es.
12: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
13: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
14: Nou barris, que tornem! Dissabte 16 de maig a les 10 de la nit, els 40 Pop Nou Barris celebrant la festa major del districte amb les actuacions de CH, Lau Givert, Giada, SDP 509, Aina Reig, Roger Pedrós i el concert de Siderland. Accés lliure i gratuït. Els 40 Pop Nou Barris. Amb la col·laboració d'Eurofitness. El meu cos, el meu planeta. Som els 40. La ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó?

0: Mira, si et trobes amb algun pendejo, com deu aquí al Manuel Turizo, carretera i manta, eh? Porta i a buscar altres que et valorin. I a més, aquí ho diu amb una mica d'alegria, sense pena, el Manuel Turizo, que s'ha convertit en la cançó més important al país, el capità que lidera la llista de les 40, el Turizo, amb un altre èxit més de l'artista que triomfa al nostre país. Per cert, aquest artista que també ha publicat nou treball, el seu Apa Mitjau, una nova era musical que val la pena escoltar i descobrir, entre altres, per exemple, col·laboracions amb el Maluma en aquest treball, eh? Així inaugurem aquesta hora. 1 i 3, què tal, com aneu? Som els 40, tots els èxits aquí.
1: Els 40. Els 40. Adrià Soler.
0: En un moment, Katy Perry o Anna Mena, però ara, aquest himne del Benson Boone.

Aquesta és èpica. És Mamaduixa que ha fet un èxit increïble. És cançó de la setmana aquí als 40. Això que es diu la millor gent del planeta. Aquella que sempre està al teu costat. Doncs aquesta és aquesta millor gent del planeta, una de les últimes que trobes al seu treball. Així que homenatge per aquella gent que sempre està. Quan escrius al WhatsApp, quan agafes el telèfon, els truques de tant en tant, doncs són aquella gent que sempre et rodeja. Un quart de dues de la tarda. Preparats de seguida amb J Balvin o també amb Olivia Dean, una de les britàniques que aquests dies està de gira per al seu país. Hem parlat de britànica, doncs mira, aquí està un artista que aquests dies ha estat de gira per el Regne Unit. De fet, ahir va estar al concert de Londres, la Rosalia, on al confessionari va aparèixer una coneguda també d'aquí dels 40, la Lola Young, que va fer la seva confessió. T'ho expliquem tot a les xarxes dels 40.

0: Connecta amb els èxits. Connecta amb els 40.
1: Es la vida desde hace mucho tiempo y...
2: Con su amiga en una calle de Madrid.
1: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: Mireu, ara perquè a la ràdio, a la recta final d'aquest matí dels èxits dels 40, estem a punt de presentar a l'Alex Warren. És un d'aquells artistes que s'ha fet molt popular a nivell global i que, a més, aquests dies està de gira presentant la seva música en directe amb shows d'aquells que val la pena disfrutar. Però mira, ara la ràdio està presentant una nova cançó. Això que arriba és nou.
1: Som més nou. Els 40.
0: I s'anomena Fever Dreams, una altra cançó que dedica ell a la seva dona. Està enamorat a tope, eh? Això val la pena disfrutar-ho. Alex Warren aquí, als 40.

Ja pots triar la teva emissora dels 40 a la teva ciutat. Entra a l'app dels 40 per estar al dia. Els últims concerts. Els millors concursos. Els millors plans. Els 40...

0: sempre mirant al cel. El Massivo, la sessió 066 del Bizarrap que comparteix. Amb qui, si no? Doncs amb el Daddy Yankee, en què obrim també aquest dimecres, 6 dies ja del mes de maig, i aquí sempre amb un somriure, amb ganes d'èxits i de passar junts una tarda plena de música i de bon rotllo. I en res per aquí, l'Alex Warren amb aquesta, el seu Fever Dream, que trobes a la posició 28 de la llista dels 40. Ens va encantar amb el seu ordinari i també ens està encantant amb aquesta que ja tens sonant a la ràdio musical líder. I aquesta taca també ha arrasat una de les més virals d'aquest 2026 de la mà del Joe, aquest End of Beginning, que també se passarà per aquí. I no faltarà tampoc la Taylor Swift amb el seu The Fate of Ophelia, que a més va posar el seu logotip a la samarreta del Barça, un clàssic, i aquest diumenge en tenim un altre que anirà de la mà de la Olivia Rodrigo, que també ha anunciat un quart concert pel 2027 al Palau Sant Jordi de Barcelona. I més que passaran per aquí com l'Álvaro de Luna, com el Maluma, com el Mamaduxa o com, per exemple, ara, la Rosalia.
1: El so més nou. Els 40.
0: És una de les meves preferides, el seu disc Lux, i que, a més, aquesta relíquia va entrar el passat dissabte a la llista dels 40 directament a la posició 35. Fa referència a molts llocs, a molts indrets que han sigut especials a la seva vida i, òbviament, no falta Barcelona, la seva terra.

0: Yeah, yeah. Pretty boy. Dirty boy, baby. Y yo soy Maluma, baby. Oh, no.
1: El Maluma amb aquesta va ser número 1 de la llista dels 40 amb el seu borró casset. I que potser hi ha gent que diu, què era casset o què és un casset? Això ens fa sentir alguns de la meva generació una mica ja viejunos. Sona per aquí als 40 quan estem a un minut d'un quart de 5. I vaja, que el casset que era doncs, una cosa que s'utilitzava per escoltar música, com el CD, com l'MP3 ara. I que també s'havia de tirar enrere amb un bolígraf. Si no vaig al rat, que també han passat uns anys. Mentrestant, aquí, qui segueix aquí al peu del canó al nostre costat sempre és la gent important dels nostres dies, de la nostra vida, aquelles persones, vitamina, ja sigui parella, família, amics o amigues, que en definitiva, per cadascú de nosaltres, són la millor gent del planeta, la O de l'amistat, que ens regala el Mamadouche en el seu últim àlbum.
2: Els 40, Uri Mora.
3: Uri Mora.

0: El do it yourself està bé.
1: Rutines de skincare també.
0: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà. Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim a

0: encapçalat ja algunes setmanes la llista dels 40 i en aquesta s'ha quedat ben amunt, però a la segona posició. El Joe amb el seu End of Beginning, que si ets fan de Stranger Things també et sonarà d'haver-la vist a la sèrie, en la qual també el Joe Carey, que és l'autor d'aquesta cançó, també apareix com un dels protagonistes. Jo no l'he vist, així que tampoc no et puc dir gaire sobre la sèrie ni fer cap spoiler. No pateixis. I bé, et preparo per aquí el Nicky Jam, que està loco por verte, com també ganes de veure'ns als 40 on tour, que ben aviat noves dates. Vam estrenar el passat divendres a Cerdanyola, va anar fantàsticament bé, i ben aviat noves dates que, si vols ser el primer o la primera de assabentar-te, estigues molt atent a les nostres xarxes, als 40.cat i al nostre Instagram. Però abans que arribes, el Alex Warren va entrar fa un parell de setmanes a la llista i ja trobes aquest Fever Dreams a la posició 28.
1: Escolta ja, les cançons noves. Els 40.
0: I és que va deixar molt amunt el llistó amb la primera cançó que va aconseguir posar de la seva trajectòria, el número 1, com és el seu Ordinary, i aquesta, que segueix el mateix camí de hit brutal.

La informació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja, a l'app dels 40, i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40. Sempre a prop.

0: I la importància d'estimar-se un mateix, de tenir autoestima i de cuidar la salut mental. El Love Yourself del Justin Bieber, que va ser número de la llista dels 40 i d'un que està de tornada, que tant de bo aquesta nova tirada de fer concerts s'ho repensi, també sigui passant per Catalunya, que estaria d'allò més bé. Aquí t'esperem amb els braços oberts, Justin. I va, que seguim endavant, perquè arriba un camí que va estar amb nosaltres amb els 40, no només el Primavera Pop d'ara fa un mes, sinó també el setembre, que va ser l'encarregat de posar música a les festes de la Mercè a la platja del Bogatell, que, de fet, de cara al proper setembre ja tenim la primera, de fet, artista confirmada, que és l'Aina Machuca, que va ser la guanyadora d'Eufòria, que era un dels premis, guanyar Eufòria, doncs venia a actuar a les festes de la Mercè amb els 40. Et parlo d'Alberet, que arriba amb el seu Nadie Más Te La Cree.
1: La primera...
2: I número 1. Els 40.
0: I han res per aquí el Romeo Santos amb Prince Royce, també el Quevedo o el Bruno Mars. Són les 4:40 d'aquest dimecres.

0: Salivas, que bon t'estimo, a la que no volia res, així ens ho regalava el Quevedo, amb la seva Colúmbia, que, de fet, l'artista canari ha publicat ara fa pocs dies el Baifo, el seu nou disc, que va a les arrels. D'on és ell? De les Canàries i l'amor que hi té a les seves illes, que, al final, una de les cançons diu que no es mou d'allà ni borratxo. Ni borratxo, també et dic, que no marxis d'aquí dels 40, perquè en res comencem una nova hora. I a part, entre d'altres, mira, la número 1 que tota la setmana ens està acompanyant a la primera posició de la llista dels 40 també passarà a la Taylor Swift o als Imagine Dragons. Planazo, eh? Doncs va, abans d'arribar a la 5, arriba el Bruno Mars.
1: Els 40, Uri Mora.
0: Uri Mora. Recordes aquest Grenade?

En volíeu més, oi? Doncs ja teniu a la venda més entrades per la festa dels 150 anys d'Estrella Damm i ara sense collarins. Amb els concerts de Oques Grasses, La Fob Lesbian, Muixca, Els Catarres, Ginestar, Tiets, 31 Fam, Maria Jaume... El proper 16 de maig, al Parc del Fòrum de Barcelona, la festa del segle i mig. Més informació i entrades a estrelladamm.com/lafesta150.

0: Abans d'acostumar a cantar-li el desamor, i amb aquesta cançó segueix una miqueta la tendència de dir-nos que per persones que no valen la pena, no val tampoc la pena plorar. Por un pendejo no se llora, això ho diu el Manuel Turizo, i a més ho diu des de la primera posició de la llista durant tota aquesta setmana. Amb mi comencem, nova hora, estem de dimecres, 6 dies ja del mes de maig. Jo sóc l'Uri Mora i t'acompanyo fins a les 6. Va, queda't, que ho passarem molt bé. Amb una cançó guanyadora d'un Òscar, com per exemple aquest Golden de la Sandwich, de la pel·lícula Les Guerreres del K-Pop, que també passarà per aquí. Com també recordarem un clàssic del Juan Magán, que ha fet una reversió en aquest 2026. I que s'ha acompanyat del Omar Montes, el Ayer la vi, per la gent que hem viscut i que hem ballat moltíssim aquesta cançó fa uns anys quan la va publicar l'artista de Badalona. I uns que són candidats a entrar a la llista dels 40 en res també es passen amb el seu Quédate conmigo hasta el amanecer. Ells són, des de València, els Bombay. I moltes més que aniran passant, com els Imagine Dragons, com també el David Guetta, recordant-nos que sempre som joves, o també els teus besos de la Maria Jaume. I va, cara, qui arriba és la Taylor Swift, que arriba amb el seu Opalite, el seu últim àlbum.
1: Tots els èxits.
0: Els 40. Jo sóc l'Uri Mora i qualsevol cosa ens escoltem també a través dels 40.cat o a xarxes @els40 o @uri_mora.

0: Hi ha cançons que no passen mai de moda, com per exemple aquest clàssic d'Alphaville, però amb aquesta reversió que va fer el David Guetta, també amb la veu d'Ava Max, per recordar-nos que l'edat al final és només un número i és com em sentim. I aquí, als 40, sempre som forever young. I va, que estem a un quart de sis i arriba el moment de donar una cosa que ens encanta per regalar cançons, que és donar petons. Aquest sentiment d'estima, també perquè la setmana passada, el diumenge, va ser el dia de la mare. Espero que donessis molts petons, si és una mare com les que cal, que són totes així. I és que arriba la Maria Jaume, que, a més, en el seu últim àlbum, la portada és amb una fotografia d'ella de fa una pila d'anys amb la seva mare. Per tant, moment de repartir petons i música aquí als 40.
1: Als 40, Uri Mora.
2: Uri Mora.
0: I també esperant Rau Alejandro amb el Bizarrap, la Sandwich o els Bombay. Tot aquí, en aquest dimecres, als 40, va.

amb aquest Golden es van aportar l'Oscar Les Antrich, un projecte musical que es va crear per una pel·lícula de les guerreres del K-pop i que no s'ha arribat a consolidar com una proposta de sortida de gira, que estaria molt bé de veure-la sobre l'escenari. I ara que estem a 4 minuts de que siguin 5:45, aquí seguim amb els 40, la ràdio musical líder, i a preparar-me una cosa que estaria molt bé fer aquests propers mesos, que comença a pujar la calor, comença a arribar l'estiu, i és anar a una villa. I si a més hi poses Ryan Castro, Capo i Gangstad, doncs millor. També resarem una miqueta amb els Coldplay, amb el seu We Pray, o ara et dic que et quedis amb nosaltres, fins que tu vulguis, però fins a l'amanecer, que arriben els Bombay. Descobreix

0: És una de les preferides per mi de l'últim àlbum dels Coldplay, el seu Mew Music, aquest We Pray, on a més hi ha una pila de col·laboracions, entre d'altres, Latini, amb la versió, també cantant en castellà en aquest tema, d'una de les formacions que, mira, justament al maig, ara fa ja 3 anys, van venir de gira fent 4 estadis olímpics, una cosa que fins ara encara no s'ha igualat ni superat, però que vaja, que l'octubre els Toques Grasses ho revalidaran. També faran 4 estadis olímpics i serà una, també una fita històrica. Com també històrica va ser la Lady Gaga, que el passat octubre va fer uns quants concerts al Palau Sant Jordi de Barcelona. No vaig poder anar, però tota la gent que ha anat va dir que va ser espectacular. No van faltar èxits, com per exemple aquesta.
1: Una ràdio. Una ràdio. 40. Tots els èxits. Els 40.
0: És el seu Edge of Glory. Som-hi.

Encara en dius Twitter o ja dius X? O ja dius X, X, X, X. Tant se val com ho diguis, però segueix-nos. Els 40. A la teva ràdio. Els 40.

0: Passant per aquí, un artista que el proper mes de setembre, quan ja estiguem tots morenos i morenes, farà 4 Palau Sant Jordi de Barcelona. L'Aitana amb el seu quart azul, aquest segundo intento que passa per aquí quan ens estem acostant a les 6 de la tarda. 8 minutets i arribarem a les 6 de la tarda. Jo sóc l'Uri Mora, que vagi molt bé aquest dimecres i ens tornem a escoltar demà a les 4 de la tarda. Fins llavors, molta música.
1: Els 40, Uri Mora.
2: Uri Mora.
0: I abans de marxar una mica d'Adele, amb què sí que m'acomiado i amb el seu Rolling in the Deep. Ara sí, adeu-siau.

0: combustible y muchos regalos más. Feubert, nos movemos contigo.
1: Hi havia una vegada un indret lluny, lluny enllà.
2: Camp Level és a prop, molt, molt a prop. Perquè et portem a Amèrica sense escales i al millor preu. Level, lluny, molt lluny, no havia estat mai tan a prop. Reserva el teu vol a flylevel.com.
3: ¿Quieres sentirte bien? ¿Quieres tener una vida activa y saludable? En Eurofitness disfruta de la actividad física como nunca. Entra ahora en eurofitness.com y descubre todos nuestros clubs, nuestro proyecto y todas las actividades. Comprometidos, sostenibles y activos. Eurofitness, mi cuerpo, mi planeta.
4: No barris, que tornem! Dissabte 16 de maig a les 10 de la nit, els 40 Pop Nou Barris celebrant la festa major del districte amb les actuacions de... CH, Lau Givert, Giada, SDP 509, Aina Reig, Roger Pedrós i el concert de Siderland. I ara vull estar amb tu, tu, tu. Accés lliure i gratuït. Els 40 Pop Nou Barris. Amb la col·laboració d'Eurofitness. El meu cos, el meu planeta.
5: El do-it-yourself està bé.
6: Rutines de skincare, també.
7: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà.
8: Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim als 40.

0: En McDonald's siempre hemos apostado por las sonrisas, las comidas en familia, las risas entre amigos. Por eso nos enorgullece saber que cuando se trata de hamburguesas, Tarrasa y Sabadell, por una vez, se ponen de acuerdo. McDonald's. Encuentra tu McDonald's del Vallès y seas de donde seas, ven con quien quieras.
1: És el típic diumenge en què el teu pare et convida a dinar i a mirar una pel·li, però acaba posant-te un documental perquè l'analitzeu per escenes, perquè total, és diumenge i no tens res més a fer. Bé, doncs ara sí. Obrim IKEA Badalona aquest diumenge. Consulta el nostre horari a IKEA.es. La perfecta, excusa perfecta.
2: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental i/o més propera trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
3: ¿Cansado todo el día? Ven a la tienda Home y descubre colchones con 120 noches de prueba, sofás personalizables, descuentos increíbles y envío gratis. Estamos en Vilanova y la Geltrú, en el centro comercial Valentí Village. Más información en latiendahome.com.
4: Y había una vagada, un indret lluny, lluny.

0: Els40.cat, el web dels 40 en català.
1: This is Bruno Mars.
2: I'm Rosé, and this is...
0: Los 40. Todos los éxitos.

La informació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja a l'app dels 40 i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40. Sempre a prop teu.

Els 40 fa 60 anys que posem banda sonora a la teva vida. I ens heu fet el millor regal d'aniversari. Seguir liderant la ràdio musical a Catalunya. Segons dades del darrer estudi general de mitjans, als 40 sumem més oients i arribem als 324.000. Gràcies per fer dels 40 l'emissora musical líder a Catalunya. Als 40, tots els èxits.

0: les cançons que no parem de posar-te aquí als 40, perquè és una de les que més puja a la llista aquestes últimes setmanes. Número 4, actual de Del 40 a l'1, aquesta cançó de Bizarrap de The Yankee, que es diu Music Session 066. Què tal, com estàs? Benvinguda i benvingut a bord. Aquí sonen absolutament totes, ja ho saps, com és habitual, des de les 8 i fins a les 10. Jo mateix, Adrià Ortega, amb Shakira, amb Nil Moliner, també passarà per aquí. Taylor Swift, o, per exemple, Michael Morri, el Ryan Lewis, amb una de les seves clàssiques, amb el seu Can't Hold Us. Bon dimecres, benvinguda.
1: Als 40, Adrià Ortega.

0: amb la meva cançó preferida en català. Moltíssimes gràcies, li vull dedicar a tota la gent que ens escolta des del Pirineu. Moltíssimes gràcies a majúscules, Adrià, perquè t'escoltem cada... Gràcies a vosaltres, abraçades a la gent del Ripollès, la meva terra, escoltant aquesta llegenda de la Mediterrània.
1: La primera...
2: La primera...
1: I número 1. Els 40.

0: Ens acostem un camí de les 9 de la nit amb ritmes com, per exemple, aquesta que es diu End of Beginning. És la número 2 actual de Bell 40 a l'1. Espero que estiguis bé connectat i connectat a bord des de qualsevol de les freqüències d'aquesta casa, a Girona, a Tarragona, a Andorra, també des de Lleida, Barcelona, amb la més nova de Bombay, que ens la van presentar dins els 40 Primavera Pop fa uns dies. És el Quédate conmigo hasta el amanecer. És una de les nostres candidates oficials.
1: La primera...
2: La primera...
1: I número 1.

Connecta amb els 40 a la teva ciutat. Tria la teva emissora a l'app dels 40 i assabenta't dels millors plans, els millors concerts i les darreres tendències. Els 40, sempre a prop teu. No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.

0: Aquest proper 17 de maig tenim la data al calendari marcada per venir a cantar i ballar. Ritme d'aquesta cançó, per exemple, de Mike Towers, el seu Soleau, és un dels himnes importants que és molt possible que soni als 40 On Tour el 17 de maig, la propera de les festes dels 40 a Sant Boi de Llobregat, a la plaça de l'Agricultura. Abraçades enormes d'aquest parla habitualment aquí a través dels 40, des de la ràdio número 1 a tot el territori, musicalment parlant, i atenció perquè arriba el nostre number 1 de la setmana, dins del 40 a l'1. Dóna'm res, 3 minuts i l'escoltem.
1: Oye, ¿sabes que si traes tus ingresos mensuales y Bizuma ING te llevas 400 euros?
2: ¿400 euros?
1: Sí, te vienes a ING antes del 31 de mayo, te abres la cuenta.
2: ¿400 eurazos?
1: Que sí, que sí. El otro día se hizo de ING mi...
2: 400 euros, wow.
1: Sí, consulta condiciones en ing.es.
3: Cuando apagas la alarma, piensas 5 minutitos más y te despiertas 3 horas tarde,
4: no.
3: Te sale de dentro eso de...
5: Necesito vacas.
3: Sí, sí. Y también sabemos que ahora más que nunca necesitas Vacas Flex. Cancelación hasta un día antes, pase lo que pase, con seguro opcional RACE y asistencia 24 horas para que tu reserva sea más flex que nunca. Condiciones en la web. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
6: Me tienes contento. Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
7: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
6: Vente a la Mutua y todos contentos.
7: Condiciones en Mutua.es.
8: Els 40 fa 60 anys que posem banda sonora a la teva vida. I ens heu fet el millor regal d'aniversari. Seguir liderant la ràdio musical a Catalunya. Segons dades del darrer estudi general de mitjans, als 40 sumem més oients i arribem als 324.000. Gràcies per fer dels 40 l'emissora musical líder a Catalunya. Als 40, tots els èxits.

0: El do it yourself està bé.
1: Rutines de skincare també.
2: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà.
3: Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim als 40. Els 40 és la masia dels èxits. Primer, els vas escoltar aquí.

Ens donen un bon rotllo aquestes batxates, que és massa, oi? És la de Manuel Turizo, és el nostre actual número de la setmana, gràcies a les teves votacions a del 41, aquesta cançó que es diu Por un pendejo no se llora. Salut, mi rei!

0: perquè em recorda el dia que va sortir. De veritat, i també el videoclip, molt polèmic, per cert, amb el Tú me dejaste de querer, la cançó de la Fe Tangana, la húngara i Niño de Elche, sonant ara mateix aquí, que arriba fins al capdamunt de la llista del 40 a l'1 en el seu dia. Ens acostem camí de dos quarts i ho fem amb una de les noves d'Olivia Rodrigo, que ha estat notícia aquests últims dies aquí a Catalunya.
1: Tots els èxits.
2: Tots els èxits. Els 40.
0: I també perquè té nou tema que vol entrar a la llista amb l'etiqueta Mi Voto 40 Olivia Rodrigo. És una de les nostres candidates oficials per entrar a la llista. Es diu Drop Deeds, la més nova d'ella. Això és una de les nostres New Music Files This Week. Som-hi.

0: i escoltar-la cada dia, aquesta cançó. Aquest l'avi perquè dona un bon rotllo especial de Juan Magán i Omar Montes, és la número 10 actual de Del 40 al 1 aquesta setmana i que la vam descobrir també sobre de l'escenari dels 40 Primavera Pop en directe. Atenció perquè arriben novetats, el més nou que es diu Dràcula. Atenció amb això perquè és l'entrada més forta de la setmana directa al 30 de la nostra llista d'èxits. És brutal, a mi m'encanta i té un rotllo...
1: La primera... I número 1. Els 40.
0: Mira, mira, mira, comença així i evoluciona d'una manera brutal. Això es diu Dràcula. És nou.

0: futur, estic completament segur que serà aquesta cançó que es diu Loco por verte, protagonista ara mateix dins la nostra fórmula musical. De fet, ja hem començat amb els 41 Tour. La propera aturada, entre d'altres més endavant, és el 17 d'aquest mes de maig a Sant Boi de Llobregat, dins de la plaça de l'Agricultura. Estarem jo mateix, Adrià Ortega i Laia Partida, presentant-te, entre d'altres, cançons com, per exemple, aquesta. Brutal, aquí, des de la número 1, en format top dance.
1: La primera, 40. I número 1, els 40.

0: aclamades aquest 2026. Aquí la nostra fórmula musical és aquesta cançó del nostre estimadíssim Bruno Mars. Es diu Age Smite. Abraçades enormes d'aquí. T'ha parlat des de les 8. Fins ara mateix. Ens acostem ja a les 10 a través dels 40 des d'on siguis, des d'on vagis, de Catalunya, Andorra, i també des de l'aplicació per telèfons mòbils o tablets. Que tinguis bon dia 6. Nosaltres hi tornem quan tu vulguis i recorda que la nostra fórmula musical no s'atura 24/7. Jo demà a les 8 de nou aquí.
1: Els 40, Adrià Ortega. Els 40.cat.
2: En 1966 nació algo más que una lista de éxitos. Nació un vínculo emocional con millones de oyentes unidos por la misma pasión: la música.
3: El gran musical.
2: Los 40 cumplimos 60 años de éxitos junto a ti con una colección de programas inolvidables. Tony Aguilar presenta 60 aniversario, el gran musical de los 40. Domingos por la mañana de 9 a 10, 8 a 9 en Canarias, en Los 40.

La informació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja a l'app dels 40 i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40. Sempre a prop teu.

0: Els 40 fa 60 anys que posem banda sonora a la teva vida. I ens heu fet el millor regal d'aniversari. Seguir liderant la ràdio musical a Catalunya. Segons dades del darrer Estudi General de Mitjans, als 40 sumem més oients i arribem als 324.000. Gràcies per fer dels 40 l'emissora musical líder a Catalunya. Els 40, tots els èxits.
1: Estic de festuc i m'ha agafat en segureta. Diu que és